0: Hola, bon dia. Són les 7 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho feim, com sempre, amb el temps que avui mos la traca. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui a la illa de Menorca baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Ciutadella i 28 a Maó. Avui dilluns predominarà el cel ennuvolat amb el pas d'un front, però durant la tarda s'obriran clars. Bufa vent fluix a moderat de llevant. És una informació d'AEMET.
2: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.

0: El Consell de Menorca cerca diversificar l'economia de l'illa i aquest dilluns durà a ple una proposta d'acord estratègic per començar a elaborar el Pla de Desenvolupament Econòmic Equilibrat i Sostenible de Menorca 2027-2032. L'objectiu és establir un full de ruta mitjà i llarg termini que permeti avançar cap a una economia més diversificada i competitiva. La proposta planteja identificar a partir d'un diagnòstic de la situació actual els sectors econòmics amb més potencial de creixement i les activitats que puguin contribuir a diversificar l'economia menorquina. També es preveu determinar les infraestructures necessàries per desenvolupar aquest sector. Sentim el president del Consell, Adolfo Vilafranca.
1: Proposam un inici d'un procés que permeti fer un bon diagnòstic, que permeti identificar les potencialitats que té Menorca, que permeti definir prioritats i a partir d'aquí establir actuacions concretes. Tenim una economia amb moltes fortaleses, tenim talent, tenim empreses, tenim coneixement, tenim un sector turístic molt important, indústria, el sector primari, comerç, construcció i artesania i moltes possibilitats encara per en desenvolupar. I el que volem és millorar la diversificació econòmica.
0: L'accés a l'habitatge serà un altre dels aspectes transversals del futur pla per la seva incidència en la sostenibilitat econòmica i social i en la possibilitat que joves i famílies puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Menorca. El Consell vol que l'estratègia compti amb consens polític, institucional, econòmic i social i que tingui continuïtat més enllà dels cicles electorals. Una vegada aprovat l'acord, s'iniciarà el procés de participació amb la implicació de les administracions, la Universitat de les Illes Balears, l'Institut Menorquí d'Estudis i els agents econòmics i socials. I seguim parlant del Consell, perquè la institució insular vol aprovar abans d'un any un nou contracte de custòdia per ajudar econòmicament els propietaris de jaciments arqueològics que vulguin gestionar-los personalment. L'anunci el feia el conseller de Cultura Joan Pons Torres. Apunta que la majoria de vestigis del passat de la Menorca talaiòtica són a zones privades. El Consell ja manté convenis amb propietaris per finançar el manteniment d'aquests béns, però ara es vol donar una passa més. Joan Pons Torres.
2: Que si idea nostra és d'aquí en el final del mandat a poder impulsat aquests contractes de custòdia, que són convenis de col·laboració amb els propietaris de jaciments de la Menorca talaiòtica per ajudar-los a que ells mateixos puguin, si volen, gestionar aquests jaciments i amb ajudes nostres poder fer un bon manteniment i per què no, que siguin accessibles i visitables.
0: Pons Torres destaca que el Consell no ha d'aspirar a fer-ho tot i valora molt positivament que hi hagi propietaris de jaciments que vulguin responsabilitzar-se de la cura i les visites a aquests béns. I a tot això, el Consell Insular ha iniciat aquests dies les obres de reexcavació, restauració i consolidació del sector oest del poblat talaiòtic de Tarapocó. Els treballs tenen un pressupost de 660.000 euros i permetran ampliar el coneixement arqueològic del jaciment, millorar la conservació i incorporar aquesta zona al circuit de visita. La intervenció se centrarà en un espai que ja havia estat explorat parcialment pel Museu de Menorca durant els anys 80. L'àrea, situada a prop de la zona esportiva de Vintaufa, conserva un talaiot amb passadís intern d'un bastió de la muralla i diverses estructures domèstiques. El projecte preveu la reexcavació de les cases 4 i 5 i l'estudi del talaiot i del bastió adossat. Paral·lelament, es consolidaran les estructures que presenten risc de despreniment o esfondrament per garantir l'estabilitat i preservació. El president del Consell, Adolfo Vila,

0: con Menorca. Si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
1: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
2: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
4: El Consell de Menorca cerca diversificar l'economia de l'illa i aquest dilluns durà a ple una proposta de cost estratègic per començar a elaborar el Pla de Desenvolupament Econòmic Equilibrat i Sostenible de Menorca 2027-2032. L'objectiu és establir un full de ruta mitjà i llarg termini que permeti avançar cap a una economia més diversificada i competitiva. La proposta planteja identificar a partir d'un diagnòstic de la situació actual els sectors econòmics amb més potencial de creixement i les activitats que puguin contribuir a diversificar l'economia menorquina. També es preveu determinar les infraestructures necessàries per desenvolupar aquest sector. Sentim el president del Consell, Adolfo Vilafranca.
5: Proposam un inici d'un procés que permeti fer un bon diagnòstic, que permeti identificar les potencialitats que té Menorca, que permeti definir prioritats i a partir d'aquí establir actuacions concretes. Tenim una economia amb moltes fortaleses, tenim talent, tenim empreses, tenim coneixement, tenim un sector turístic molt important, indústria, el sector primari, comerç, construcció i artesania i moltes possibilitats encara per desenvolupar. I el que volem és millorar la diversificació econòmica.
4: L'accés a l'habitatge serà un altre dels aspectes transversals del futur pla per la seva incidència en la sostenibilitat econòmica i social i en la possibilitat que joves i famílies puguin desenvolupar el seu projecte de vida a Menorca. El Consell vol que l'estratègia compti amb consens polític, institucional, econòmic i social i que tingui continuïtat més enllà dels cicles electorals. Una vegada aprovat l'acord, s'iniciarà el procés de participació amb la implicació de les administracions, la Universitat de les Illes Balears, l'Institut Menorquí d'Estudis i els agents econòmics i socials. La secció contenciosa administrativa número 4 del Tribunal d'Instància de Palma ha avalat el decret de valia de l'Ajuntament de Ciutadella per aplicar les mesures cautelars i reobrir la plaça d'Esbona al trànsit rodat. En una interlocutària dictada aquest divendres, el jutjat ha desestimat l'oposició presentada pels recurrents i considera que el pla del consistori és ajustat a dret. La justícia conclou que l'ubicació actual de les 5 terrasses autoritzades no impedeix la circulació de vehicles, tal com es feia abans de la peatonalització. A més, el jutjat avala que les places d'estacionament passin a ser de lliure disposició i no regulades, ja que respon a una ordenança municipal aprovada prèviament. La resolució que condemna els recurrents a pagar els costos d'aquest incident encara es pot recórrer en apel·lació en un termini de 15 dies. Andreu Cervera ha presentat la seva candidatura a les primàries de Més per Menorca per encapçalar la llista de la formació al Parlament de les Illes Balears. L'equip que el recolza està integrat també per Emma Navarro i Víctor Ferrer i reivindica una Menorca amb habitatge per residents, oportunitats per a la gent jove i uns serveis públics dignes. Cervera explica que la candidatura neix amb l'objectiu de millorar la vida de la gent de Menorca i situa l'accés a l'habitatge i les oportunitats pels joves entre les seves principals prioritats. Segons Defensa, vol que els joves puguin quedar-se a l'illa, formar-hi una família i desenvolupar-hi el seu projecte de vida.

0: de Menorca i les temperatures màximes amb pocs canvis o en lleuger descens, avui amb màximes de 29 graus a Ciutadella, 28 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà de component est, en general entre fluix i moderat. Demà continuarà el cel ennuvolat a la primera meitat del dia, tendint a la tarda a predomini més del sol i del cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, demà amb pocs canvis o en lleuger descens, al cas de les màximes, seran màximes de 30 graus a Ciutadella, 29 a Maó. Pel que fa a les mínimes, en general continuen les nits tropicals, amb mínimes que no baixaran dels 23 graus a Maó, 22 a Ciutadella. Pel que fa al vent, demà bufarà de component est, entre fluix i moderat, girant durant el matí a vent del sud i del sud-oest. És una informació d'AEMET.
1: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia. Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: Arriba el 25è aniversari de la Fira d'Artesania de Ferreries. Aquest any, amb rècord d'estants. Més de 50 parades per celebrar l'artesania i el producte local. Vine a Ferreries els dies 2, 3 i 4 d'octubre. Tallers, xerrades, jocs i molt més. Organitza Ajuntament de Ferreries. Col·labora Consell Insular de Menorca. Viu Ferreries tot l'any.
3: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
4: Avui volem, com sempre, xerrar de moltes coses. La tertúlia, perquè avui és dilluns, tenim tertúlia per obrir boca, reiarem un poc de quina Menorca volem pel futur. Vos en recordeu que vam fer ja alguna cosa semblant a la setmana passada, tot el respecte d'aquell article de l'economista Pere Pons? Doncs avui ho fem un poc agafant de les paraules, un poc també de desaspiració, i així ens ho va confirmar el programa, d'en Jaume Verdaguer, qui fou el, en el seu dia president de l'Ateneu de Mo, i que expressava que estava per fer un partit polític nou. No, almenys perquè faci el que no fan els actuals. Ell no té intenció, i així ens ho va dir, de fer un partit polític. El que vol és que algú s'hi posi un poc les piles en una sèrie de qüestions que veu, ens aboca a un futur incert i preocupant per el que fa referència a Menorca. Ho explicarem, ho darem, ho conversarem amb la gent de la tertúlia. Avui, és dilluns, tenim també el nostre espai que compartim amb el Cop Menorca, és el futur, els hi preocupa el del Port de Mó, i aquí hem focalitzat, mai millor dit, hem posat el focus de les càmeres fotogràfiques de moltes persones que han participat com d'un concurs, allà en feien fotografies per intentar traslladar el que és el Port avui i reflexions de cara a què podem millorar el futur. També el que farem serà reiar amb el cirurgià Alessandro Tione els espais que compartim amb Juana de Menorca. Avui reiarem de la tecnologia aplicada a la cirurgia, com van començar a fer-ho ja la setmana passada. També hem convidat a Sebastián Stiger. Sebastián Stiger és el responsable de màrqueting i vendes del grup Vestige. És un grup hoteler que aquí a Menorca ha vist com un d'ells, un dels seus hotels, ha rebut una distinció important. Una clau Michelin. Atenció, una clau Michelin no és una estrella Michelin, però déu-n'hi-do, quina importància té i quin pes i quina bona notícia per Vestige. Avui volem reiar amb ells i saber un poc com és aquest concepte hoteler que estan desenvolupant a Menorca. I després d'aquest bon consell arriba la nostra pàgina literària del dia. Reiem amb Marc Pellicer i dels Corsaris.
5: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
4: Pàgina literària, reiem de llibres, reiem però també d'història, Anem a saludar el nostre convidat,

0: Pellicer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest proper dia 2 d'octubre, i això és ja aquesta mateixa setmana, tenim la possibilitat de veure la presentació a la Fundació, a la Biblioteca de la Fundació Rubió i Tudurí, de el llibre Els corsaris de Menorca. És, sens dubte, el gran tema que sempre t'acompanya.
1: Sí, sí, això és el meu tema estrella. Cada historiador amb el seu tema.
0: I per què?
1: A veure, sempre m'ha fascinat el món de la mà. I això que jo m'amereix dins una barca, però trobar aventures de gent que era capaç d'embarcar-se dins un cementeri flotant, quasi bé, i lluitar, i no sé. Un tema que me fascina.
0: Els corsaris de Menorca té, dins el propi títol del llibre, una franja temporal molt concreta, que és de 1778 fins al 1782, perquè aquests anys.
1: És l'època durada dels cors. A veure, els corsaris n'hi ha hagut sempre, des de l'època romana, o antes i tot, fins a quasi finals del segle XIX. Però mai trobarem una època en què hi hagi tant de corsaris junts menorquins en el mateix moment.
0: Recordem un moment com és possible que aparegués la figura del corsari menorquí. Què és el que va permetre això?
1: A veure, si ens centrem en aquesta època, de 1778 a 1782, el motiu és la guerra d'independència dels Estats Units, que enguany precisament és el tercer aniversari, no ho hem d'oblidar. Què passa? Que quan els Estats Units entren a la guerra, Anglaterra o la Gran Bretanya, amb ella Menorca, es veuen involucrats en el conflicte. Però quan el problema per als menorquins és quan hi entren els francesos i els espanyols, en tant que el camp de batalla passa a ser el Mediterrani. I aquí és quan la Gran Bretanya es veu obligada a donar patents d'acords per bloquejar o destruir el comerç dins del Mediterrani. Això seria un poc es contesta.
0: Els menorquins ja tenien uns antecedents en tema de navegació destacats i suposo que el que va ser el pas dels britànics en els anys anteriors també va ajudar.
1: Òbviament, a veure, els britànics van donar Port Franc a Menorca. Els britànics venen a Menorca en 1713 i fan una sèrie de reformes econòmiques en les quals permeten el Port Franc, o sigui, llibertat de comerç. Què passa? Que totes aquestes naus comerciants que es multipliquen durant l'època britànica, en cas d'haver-hi guerra, es poden convertir en corsaris. D'aquí que el 1778, a conseqüència del bloqueig francès i espanyol a les costes menorquines, aquesta gran immensitat de naus mercants es converteixin de cop en naus de guerra, o sigui, corsaris.
0: En les històries que recull concretament aquest llibre són coses per les quals has hagut de documentar-te. Com ha estat un poc aquest procés? On es troba la informació de qui era qui o com eren els seus vaixells i el que va passar amb ells?
1: A veure, hi ha diferents tipus de documentació. Per una part, les fonts notarials, contractes, perquè no hem d'oblidar que al final és un negoci, són empreses. Això per una part. Després hi ha la part més bèl·lica, de batalles i de ports on van. Aquí és on dona importància en els diaris de bord o en els expedients de les viudes. I a la tercera, el que són les notícies dels diaris, que això també és important, perquè a vegades desapareix un barco i no saps on està, i amb una notícia dels diaris saps que l'ha capturat l'enemic. Combinant totes aquestes fonts, i algunes més, òbviament, pots crear aquesta història. Però això xerrant d'anys i anys de recerca. Te diria més de 14 o més de 15.
0: O sigui que podem dir que aquest llibre que presentes el dia 2 a la Biblioteca de la Fundació és la feina que has anat fent durant tot aquest període i que queda, diguem, condensada en aquest llibre.
1: Sí, sí, sí. De fet, el llibre és immens, són 630 pàgines, perquè no hem d'oblidar que són 94 naus. Si cada una has de reconstruir la seva història, de fet, cada nau podria ser un llibre. Jo no només he reconstruït la història del barco en la seva navegació, sinó també la seva economia, els seus inversors, a pèrdues i beneficis, tots els membres de la tripulació, i també t'explic com funciona el negoci, tot el que és la formació de l'empresa, el repartiment del botí, intendència, i així he reconstruït no només la història de les empreses, sinó l'aportació bèl·lica a la guerra d'independència dels Estats Units per part de Menorca.
0: Val a dir que la història sempre ens agrada molt, però és un negoci, ho has dit tu, per tant, derraiem molt d'aspectes de caire econòmic. Una qüestió en la qual me deman per què va acabar aquest període i de quina manera.
1: A veure, aquí hem de separar dues coses. La guerra es va perdre. La Gran Bretanya va perdre, no només va perdre les colònies dels Estats Units, sinó que va perdre la guerra contra Espanya, contra França i contra els independentistes. Ara bé, separam el que és la part de les banderes en la part econòmica. Els menorquins van perdre la guerra, però se van forrar econòmicament. Perquè en les guerres sempre hi ha qualcú que guanyi doblers. Els menorquins van passar els espanyols, en la guerra que la Gran Bretanya també va perdre Menorca, però això no lleva de que tots els empresaris que havien invertit en cors van guanyar grans quantitats de doblessos. De fet, els espanyols, un dels motius de que la conquesta de Menorca és precisament els corsaris menorquins.
0: Estem aprenent de la nostra pròpia història. Estem disfrutant i xalant, un poc recapitulant, gràcies a la feina que ha fet Marc Pellice, i la tindrem a partir de que puguem anar a visitar la presentació que, recordem, es fa aquest mateix dia 2 d'octubre a les 8 del vespre a la Biblioteca de la Fundació Rubió. El llibre ja disponible està a llibreries, es pot trobar també a Amazon?
1: Bueno, a veure, aquí és la gran paradoxa. Quan jo va sortir el llibre a juliol, vaig concretar una sèrie de presentacions a tots els pobles i se dona la casualitat que presentaré el llibre, però el llibre ja està esgotat. Vull dir, sí que m'han pagat i tot dir-ho. Serà quasi més una conferència per explicar les meues conclusions o la part de la investigació que una presentació pròpiament dita per temes comercials. O, bueno, donarem a conèixer el llibre perquè s'ho mereix.
0: I hi haurà una possible nova edició properament?
1: M'ho havia plantejat, però la cultura no és un bon negoci depèn de l'interès que vegi que pugui suscitar una segona edició, però és un risc que tal vegada no sé si estic preparat per assumir.
0: El que no perdrem mai és el fet de que l'obra ja està i que és una bona obra, de la que tindrem molt el gust de poder convertir uns minuts amb el seu autor, amb en Marc Pellice. Marc, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres el nostre programa i fins aviat.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo. Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
0: Son las 12:38 minutos.
4: Hoy por hoy, la crónica de la actualidad.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 28 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
4: Bon dia, Lluís.
5: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: La secció contenciosa administrativa número 4 del Tribunal d'Instància de Palma ha avalat el decret de batalia de l'Ajuntament de Ciutadella per aplicar les mesures cautelars i reobrir la plaça d'Esborn al trànsit rodat.
4: En una interlocutòria dictada aquest divendres, el jutjat ha desestimat l'oposició presentada pels recurrents i considera que el pla del consistori és ajustat a dret. La justícia conclou que la ubicació actual de les 5 terrasses autoritzades no impedeix la circulació dels vehicles tal com es feia abans de la peatonalització. A més, el jutjat avala també que les places d'estacionament passin a ser de lliure disposició i no regulades, ja que respon a una ordenança municipal aprovada prèviament. La resolució que condemna els recurrents a pagar les costes d'aquest incident encara es pot recórrer en apel·lació en un termini de 15 dies.
0: El Consell Insular ha iniciat les obres de reexcavació, restauració i consolidació del sector oest del poblat de la Llota i de Trabuco. Els treballs tenen un pressupost de 660.000 euros i permetran ampliar el coneixement arqueològic del jaciment, millorar la conservació i incorporar aquesta zona al circuit de visita.
4: La intervenció es centrarà en un espai que ja havia estat explotat parcialment pel Museu de Menorca durant els anys 80. L'àrea situada a prop de la zona esportina de Vintaufa conserva un talaiot amb passadís intern, un bastió de muralla i diverses estructures domèstiques. El projecte preveu la reexcavació de les cases 4 i 5 i l'estudi del talaiot i del bastió d'usat. Paral·lelament, es consolidaran les estructures que presenten risc de despreniment o esfondrament per garantir-ne l'estabilitat i la prevenció. El president del Consell Nacional de Menorca, Adolfo Vilafranca, destaca que des de l'any 2023 l'Agència Menorca Talaiòtica haurà invertit més d'un milió d'euros en projectes d'excavació i investigació amb l'objectiu de reforçar la projecció internacional del patrimoni menorquí.
6: Fins ara duim invertit més d'un milió d'euros. Aquest és un dels projectes més importants i pensam que, bueno, que posem en valor. També és un dels mandats de la UNESCO, no? I recuperar, però també investigar i fer accessible els monuments talaiòtics. Aquesta part era una part que havia quedat menys visitable, precisament perquè era menys atractiva que les altres parts, i ara el que farem és incorporar aquesta part oest quan una vegada estigui recuperat, dins tot el cicle de circuit de visites del poblat de Trabuco.
0: Més per Menorca exigirà més doblers del govern autonòmic per a finançar la llei reserva de biosfera. Els econacionalistes volen el doble de diners.
4: Ho ha anunciat el portaveu dels menorquinistes al Parlament, Josep Castells, ho ha fet aquest matí en la roda de premsa prèvia a la Junta de Portaveus. La raó és que ara es crea una ponència per modificar la llei de capitalitat de Palma perquè el govern aporti a l'Ajuntament 60 milions d'euros en lloc dels 30 que té signats ara. Castells recorda que hi ha llei de capitalitat per Palma, per Vila, i Menorca rep una compensació semblant per la reserva de biosfera. Modificar un d'aquests trenca l'equilibri actual. Josep Castells.
7: Per passar de donar-li 30 milions a Palma a donar-li 60, home, més per Menorca, què fa? Presenta una esmena i diu, ah, doncs a la reserva de biosfera, en lloc de 4, li haurem de passar 8 milions d'euros. Perquè, si no, es desequilibra tot el sistema. Perquè penseu que aquest govern, amb un exercici de trilerisme, el que fa és agafar tots aquests doblers de la bossa de l'impost del turisme sostenible. Per tant, si es donen 60 milions a Palma, són 60 milions menys de turisme sostenible que arriben als altres destins, tant a Mallorca com a Menorca com a la part forana.
4: Castells també s'ha mostrat a l'expectativa del Consell de Ministres d'aquest dimarts i el decret llei sobre lloguers. El portaveu, de més, espera una postura ferma del govern central, ja que, de no ser així, es pregunta per què serveix un executiu anomenat progressista.
7: No, si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a la vivenda, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres, ja pot plegar i anar-se'n cap a casa. Perquè si un govern d'esquerres no és capaç de diferenciar-se de la dreta en la defensa d'aquest dret tan fonamental com és el dret a l'habitatge, no sé per què necessitem un govern d'esquerres realment. Per tant, tota l'expectativa posada en que demà en el Consell de Ministres en surti una solució valenta per protegir la gent que està en situació de vulnerabilitat.
4: Durant el ple d'aquest dimarts també es demanaran solucions perquè els estudiants illencs tinguin autobusos als mesos turístics i no es trobin que el sector vocacional els contracta tots, el sector vacacional, volem dir, els contracta tots i impedeix realitzar activitats extraescolars.
0: Andreu Cervera ha presentat la seva candidatura a les primàries de Més per Menorca per encapçalar la llista de la formació al Parlament de les Illes Balears. L'equip que el recolza s'ha integrat també per Emma Navarro i Víctor Ferrer i reivindica una Menorca amb habitatge per a residents i oportunitats per a la gent jove i uns serveis públics dignes.
4: Cervera explica que la candidatura neix amb l'objectiu de millorar la vida de la gent de Menorca i situa l'accés a l'habitatge i les oportunitats per als joves entre les seves principals prioritats, segons defensa pel que els joves puguin quedar-se a l'illa i fomentar-hi la seva feina fent una família i desenvolupant un projecte de vida sòlid. Escoltem Andreu Cervera.
8: Ens presentem a les primàries perquè volem que Més per Menorca sigui l'opció política de tota aquella gent que vol un canvi polític a les eleccions de l'any que ve a Menorca i a les Illes Balears. Ho feim perquè volem una Menorca per viure, una Menorca en què ningú quedi sense casa, volem una Menorca que ofereixi oportunitats a la gent jove, volem uns serveis públics forts i volem poder viure en normalitat en la nostra llengua pròpia.
4: Cervera és graduat en Filosofia Política i Economia per les Universitats Pompeu Fabra, Carlos III i Autònoma de Madrid i té un postgrau en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori per la Universitat de les Illes Balears. Per la seva banda, Emma Navarro és llicenciada en Geografia per la Universitat de les Illes Balears i postgraduada en Planificació del Transport per les Universitats Politècnica de Catalunya i Pompeu Fabra. Finalment, Víctor Ferrer és graduat en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid i postgrau en Comunicació Política i Electoral per la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: L'illa de Lliajaret Amó acollirà el proper 3 d'octubre el 5è Congrés de Persones amb Càncer i Famílies a les Illes Balears. Serà el primer cop que Menorca acull aquest esdeveniment.
4: L'acte començarà a les 10 del matí amb la inauguració del Congrés i la participació de les autoritats, com per exemple el president del Consell, Adolfo Vilafranca, i la consellera balear de Salut, Manuela García. El seguirà una conferència magistral a càrrec del catedràtic en Bioquímica i Biologia Molecular, Carlos López. Després hi haurà una taula rodona sobre la recerca per lluitar contra aquesta malaltia i una posterior on hi haurà pacients que es passaran les seves pròpies experiències ja de capvespre i una vegada havent dinat es faran diferents tallers, les conclusions dels quals es comentaran després. Rufi Lorente, portaveu de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Menorca, explica la importància d'acollir aquest esdeveniment.
9: Se tracta d'un espai de trobada, de posada comú, d'experiències, de circumstàncies, d'informació, d'actualitzar coneixement, i crec que estem molt contents de que es faci Menorca, perquè se val dir que tenim un poder d'organització i de convocatòria que també s'assembla a Silla Gran, que és de Mallorca, i també perquè atracaró a la gent d'aquí és molt important de cara a que no tinguem aquella excusa de dir «ai, això no arriba, jo això no ho sabia».
0: Recordin ja més informació a partir de les 12 i quart a l'hora 14 també a radiomenorca.com.
10: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
11: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
12: Este otoño, Menorca se disfruta de otra manera. Los últimos días de temporada llegan a Artiem Audax y Artiem Carlos con hasta un 20% de descuento. Vive nuestros Slow Days y disfruta del otoño a tu ritmo. Reserva con el código SLOWDAYS26 en artiemhotels.com.
13: ¿Cansado de cargar garrafas? No cargues más botellas de plástico. No recicles más plástico y no te quedes sin agua. H2O Menorca, especialistas en equipos de osmosis en toda la isla. Disfruta de agua osmotizada pura, directa de tu grifo, con la máxima calidad y comodidad. Visítanos en h2omenorca.es. Tu empresa local de confianza en Mahón desde 2006. En H2O, tenemos la solución.
14: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Sienta la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
0: Hemos sabido recientemente que hay una importante distinción que ha recibido uno de los hoteles Vestige en Menorca. Vestige es un grupo que apunta para un tipo de turismo de calidad y evidentemente con el tiempo vio en Menorca sus posibilidades. Lo nuevo y último es que ha conseguido una llave Michelin. Queremos hablar a continuación con Sebastián Stiger. Le saludamos, buenos días.
15: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, y felicidades. Explíqueme un poco qué supone para ustedes recibir en Vestige esta llave Michelin.
15: Bueno, pues una gran satisfacción, no diría una sorpresa, porque hemos trabajado duro todos estos años para llegar a la excelencia, así que bueno, que lo hayan reconocido tan rápido después de un año de apertura, la verdad que es una prueba que vamos por buen camino y la verdad que una gran satisfacción para todo el equipo.
0: Hablamos de Vestige y quizás habrá personas que lo asocien a Vestige Sunday, pero ahora nos referimos a Vestige Son Ermita, que hace bien poco que se pusieron en marcha. Hábleme un poco de cómo es Vestige Son Ermita.
15: Bueno, Vestige Son Ermita es una finca pues muy especial que está situada en el norte de Menorca, en una zona de la isla donde, bueno, como sabréis, no ha habido tanto desarrollo turístico. Es una finca que ha sido inaugurada en 2025. Son 800 hectáreas de finca, cerca de Federíes, que comparte con su hotel hermano Benidufá. Es un sitio pues que está rodeado de campo y naturaleza. Ofrece acceso a tres calas de la costa norte y se alza sobre una colina con vistas abiertas al paisaje y al Mediterráneo. Es una finca finca emblemática en Menorca, que tiene orígenes finales del siglo XVIII y fue pues totalmente restaurada por nuestro estudio en Madrid. Y la verdad es que se ha conseguido mantener la esencia y darle una nueva vida, ¿no? Que es lo que siempre pretende Vestige. O sea, guardar estos sitios históricos, emblemáticos, que estaban un poco abandonados o en ruinas, y darles pues otra vida. Así que tanto para la gente de Menorca como para nosotros, pues es fantástico, ¿no?
0: El hotel, además, se ha desarrollado para tener ese contacto con esa esencia de Menorca que se puede ver en el paisaje, pero además del paisaje también tienen pues todo lo que se puede esperar de un hotel boutique, donde hay todo tipo de servicios, hay piscina, hay plataforma de yoga, hay gimnasio, y la propuesta gastronómica que la acompaña, entiendo, también es destacada.
15: Sí, bueno, lo que hemos buscado es preservar el carácter original de la finca, ¿no? Mediante técnicas tradicionales, con el uso de la cal, la colaboración con los artesanos de Menorca, y eso lo hemos trasladado también a la filosofía del interiorismo, ¿no? Con materiales naturales, pues mobiliario diseñado por el estudio nuestro y también por artesanos locales. Y siempre intentamos destacar la armonía, la paz y esa conexión con la naturaleza. Y luego, en cuanto a la gastronomía, pues lo mismo. Al final, en Vestige, la gastronomía es más que una comida y es una celebración de la generosidad de la naturaleza. Y hay tantos buenos productos en Menorca que al final nuestra comida pretende ser simple y destacar pues esos productos frescos que están cerca de nosotros, ¿no?
0: Quien viene concretamente a Vestige en Son Ermita puede además hacer no únicamente una desconexión, sino una conexión, ¿no?, con lo que es Menorca, y por eso tienen toda una serie de experiencias que proponen a sus huéspedes para que puedan conocer la isla.
15: Sí, hay un menú de experiencias, pero lo que le decimos a la gente que va a Son Ermita es que vaya a disfrutar pues del Camí de Cabals, de estos bosques. Un bosque que llamo el Bosque Encantado, que une Son Ermita a Benidufá, que es tan bonito, o sea, da la sensación que nunca ha pisado ese sitio nunca, ¿no? Es tan preservado. Y es lo que siempre destaco de Son Ermita. Es como un turismo silencioso, de contemplación, de respeto por la naturaleza. y el equipo está ahí, pues eso, para llevar a los clientes a disfrutar de todas estas actividades.
0: Estamos hablando con Vestige por esta distinción que ha recibido como llave Michelin, que es un poco una manera de decir, lo están haciendo ustedes muy bien, pero también son muy jóvenes, con Sonermita, porque tienen toda la experiencia previa que supone la de un grupo, Vestige, que como decíamos al principio, hay gente que ya en Menorca empieza a conocerlo o a reconocerlo, ¿no? Y entonces nuestra idea es, con esta distinción, ¿cómo miran el futuro?
15: Bueno, pues como lo ha dicho hace nada, somos un grupo relativamente joven, ¿no? La marca nació a mediados de 2023 con la apertura de Sombel y desde entonces hemos abierto Sonermita, Vinilufa, tenemos otra finca en Menorca muy bonita que se llama Santa Ana y tenemos ahí 25 proyectos en curso, ¿no?, de restauración y renovación, no todo en Menorca, hay en todas partes de España, en Extremadura, en Galicia, en Asturias, en sitios tal vez que no han estado tanto en el mapa turístico, ¿no? Yo siempre digo que al final España se conoce muy mal, la gente conoce Madrid, Barcelona, Andalucía y poco más, Menorca, pues claro que en Francia y en algunos mercados europeos se conoce, pero cuando uno va, por ejemplo, a Asia, Australia o América, Brasil, Menorca aún es poco conocido, ¿no? Así que nada, esperemos pues promover la isla para un turismo sostenible, de calidad, de gente que quiera venir a proteger la isla, que es lo más importante, ¿no? Porque hemos visto los daños a veces del turismo de masa en el Mediterráneo y creo que Menorca lo ha hecho muy bien. Y nosotros queremos pues seguir con esa línea de proteger y ofrecer a los clientes que vienen a visitarla una experiencia especial. O sea, eso es un poco la idea de futuro para Vestige.
0: Aún queda año, aún queda 2026, pero bueno, estamos llegando ya un poco a un momento en el que nos podemos hacer la pregunta de cómo ha ido, no sé si con datos, pero al menos de una manera un poco subjetiva, ¿qué sensaciones ha dejado este verano 2026 a Vestige Sonermita?
15: No, ha sido increíble para nosotros, obviamente a nivel ocupación de los hoteles, estamos viendo que no solamente Vestige, cuando hablo con los compañeros del sector, pues todo el mundo me cuenta, ¿no?, que Menorca obviamente está en auge, la gente pues quiere conocer, como que la están ahora descubriendo, así que ha sido un gran año. Podemos pedir más, la verdad. Esperemos que esto siga adelante y sobre todo de esta forma comedida, ¿no? Lo que no queremos es que esto empiece a ir de una manera un poco descontrolada, ¿no? O sea, hay que mantener ahí este turismo de calidad y sin que crezca demasiado. Pero un gran año, la verdad.
0: Si de alguna manera se tienen que hacer pasos, que sea a favor de proyectos como los que Vestige está haciendo, donde no es el número, es sobre todo el fondo, la calidad, el hacer las cosas bien. De ahí esa distinción de llave Michelin. Y no sé si me atrevería a preguntar, ¿cabe imaginar si en el futuro pudiera optarse también a una estrella Michelin, ya que hablábamos antes de la oferta gastronómica?
15: Ojalá. Yo creo que hay el equipo detrás, el gran chef que tenemos de Menorca, Joan Bagur, pues eso, que hace una cocina exquisita. Creo que todos los elementos están ahí para conseguirlo. Pero como has dicho, nosotros lo importante es hacer las cosas bien, restaurar los edificios, trabajar el campo. Es decir, o sea, no solamente vender habitaciones, ¿no? Ofrecer una experiencia y que la gente consiga enamorarse de Menorca. Yo siempre digo que la gente que viene al hotel está bien, pero que tiene que conocer todo lo que está alrededor. Y siempre me sorprendo, porque la gente cuando llega a Menorca siempre me dice, wow, no me esperaba todo esto. Yo siempre digo que Menorca es como una cebolla, ¿no? Empiezas a pelarla y nunca se acaba. Tiene tantas cosas que ofrecer y la gente pues viene sin saberlo y luego se va pensando, wow, fue una experiencia inolvidable. Así que ojalá podamos conseguir la estrella Michelin en el futuro. Yo creo que sí.
0: Esperemos hablar pronto y seguir dando buenas noticias. Hoy hemos compartido con Sebastián Stiger, que es el responsable de ventas y marketing de Vestige Collection. Recordamos por esta ya de Michelin que ha conseguido Vestige Sonermita. Gracias por habernos atendido en nuestro programa. Un abrazo y hasta pronto.
15: A vosotros por habernos dado la oportunidad de comentarlo y gracias por todo. Un abrazo, hasta luego.
16: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'un illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
17: Hola, bon dia. Com us pot ensenyar el passat sobre la crisi de l'aigua? Aquest estiu, Menorca torna a viure una situació preocupant per la manca d'aigua. La sequera, l'augment del consum i la pressió de l'estiu m'ho recorden que aquest és un recurs limitat. I si mirem cap en el passat, veurem que durant segles els habitants de Menorca van saber que l'aigua era un bé escàs i van desenvolupar maneres intel·ligents d'aprofitar-la, des dels jups excavats a la roca, cisternes, pous, basses, fins a canals que recollien l'aigua de pluja de les teulades. Tot un patrimoni que m'ho xerra d'una manera de viure molt més conscient dels límits del territori. Avui tenim molta tecnologia, però continuem depenent d'un recurs que no és infinit. I davant d'aquest canvi climàtic i l'augment de demanda, aquesta realitat és cada vegada més evident. Des del Museu de Menorca, aquest patrimoni ens convida a mirar enrere per pensar en el futur. Perquè no només és esperar que plogui, sinó que també es tracta d'aprendre a millorar i gestionar millor aquesta aigua. Visquis a Menorca o siguis de vacances, aquest estiu cada gota compta.
18: Es la una, las 12 en Canarias.
19: Cuenta atrás para un acuerdo. La izquierda del PSOE, también Sumar, que está dentro del gobierno, trata de escenificar a esta hora la presión al Ejecutivo con la vivienda. Quedan menos de 24 horas y el contorsionismo político también es importante para sacar adelante un decreto con muchas aristas y para el que se necesita la izquierda, pero también a una parte de la derecha.
18: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Está a punto de producirse esa foto de la mañana. Todas las formaciones de izquierda que tienen representación parlamentaria, menos el PSOE, unidas para presionar con el decreto de vivienda. Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, Esquerra, Bildu y el BNG, que están a punto de ofrecer una rueda de prensa en apoyo, aseguran al decreto Mari Carmen frente al hospital en el que sigue ingresada esta mujer de 87 años, que fue, recordemos, desahuciada la semana pasada. Está Josué Coello, ha empezado esa comparecencia. Josué, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. No ha empezado todavía. Es una foto relevante, tú lo decías, de toda la izquierda parlamentaria exigiendo al PSOE un decreto de vivienda ambicioso. Habrá representantes de Sumar, Podemos, Bildu, BNG y Esquerra, quienes junto al Sindicato de Inquilinas pedirán que este decreto contemple medidas contra los desahucios, alquileres temporales y legislación contra fondos buitres. Hace unos minutos la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hacía ese llamamiento al PSOE.
21: Tiene que salir, porque creo que la calle está, ya ha hablado. Es que la gente está hoy absolutamente preocupada por lo que está pasando en materia de vivienda. Es que no se puede vivir. La ciudadanía debe de movilizarse pacíficamente.
20: Y a día esta de hoy, digo, convocatoria también mira a Junts y PNV, Casar, ya que estos partidos de derechas apuestan por un acuerdo de mínimos que pasaría por medidas contra fondos buitre, pero también bonificaciones fiscales.
19: En definitiva, la izquierda del PSOE, intentando ganar protagonismo en este decreto y que no quede en el ideario colectivo que se ha conseguido sacar adelante gracias a Junts. Pedro Sánchez, precisamente en Barcelona, acaba de hablar de la vivienda y de la necesidad de reivindicar el uso residencial de la vivienda.
22: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
19: Esto ahora mismo en Barcelona, todo esto de la política, pero sin duda un día más la fotografía está en el kilómetro cero de Madrid, en la Puerta del Sol. Allí continúa la acampada con las lonas listas porque se prevén lluvias para las próximas horas en la capital y allí sigue una compañera de la SER, María Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Casal. Pues sí, ya se nota esa bajada de temperaturas, pero es que no deja de llegar gente a la Puerta del Sol. Nos cuesta incluso andar porque pisamos las tiendas de campaña. Estamos ahora mismo en el epicentro, donde es el momento en el que se está repartiendo la comida y fruta y verdura y bocadillos. La gente sigue organizándose porque lo que quieren es permanecer aquí hasta que se alcancen soluciones.
19: Mientras tanto, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha anunciado esta mañana que van a tomar medidas contra el delegado del gobierno, que dice ha permitido este asentamiento que, asegura Almeida, hay que levantar.
2: Pedimos que obviamente se tiene que levantar la acampada en la Puerta del Sol. Creo que es una cuestión de puro sentido común. Creo que nadie niega en este país y en un Estado de Derecho el derecho a protestar y a manifestarse. No les quiero privar de ninguna manera de ese derecho, pero hay cauces legales y hay marcos de convivencia que se tienen que respetar en toda causa. Insisto, por legítimo que a uno le pueda parecer lo que está haciendo.
19: Podéis escuchar todos los testimonios que hemos ido recogiendo durante la edición especial de Hoy por Hoy con Aymar en la Puerta del Sol y también el especial que está ofreciendo Radio Madrid ahora mismo en cadenaser.com. Mientras tanto, la otra foto del día es la ovación de casi un minuto que le acaban de dedicar desde la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en la calle Génova al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
3: Vamos a empezar esta Junta Directiva por donde corresponde. Presidente Vivas, gracias por tu trabajo y gracias por tu ejemplo. Muchas gracias.
19: Este es el momento con todos los miembros del Partido Popular en pie. Feijóo ha pasado por el tema de la vivienda de puntillas, ha acusado al gobierno de agitar la calle de forma interesada. Allí en Génova, Feijóo acaba de anunciar también la apertura de una comisión de investigación sobre Ceuta en el Senado.
3: Vamos a crear una comisión de investigación en el Senado para saber cómo ocurrió la invasión en Ceuta, cómo se respondió a ella y cómo se puede evitar que vuelva a repetirse. Para que quede claro, España tiene derecho a un gobierno que la defienda sin miedo a nadie y lo tendrá. Y España tiene derecho a conocer la verdad y también contará con ella.
19: Como ha adelantado esta mañana la SER, ha dimitido el delegado del gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, que ha asegurado que deja la política después de la campaña de acoso que ha recibido tras la entrada masiva de migrantes.
23: La ciudadanía tiene derecho a la crítica y a la protesta porque esta situación no debe ni puede cronificarse. Pero una cosa es la protesta y otra el ataque personal. He sufrido una campaña de acoso constante, con insultos, amenazas, incluso una corona de difuntos he tenido en la puerta de la delegación del gobierno. Eso también es violencia. Y no solo sobre mi persona, también ha afectado a mi familia y amigos.
19: Triano ha insistido en que comunicaron todos los días la situación que se estaba produciendo esos días previos, pero que nada permitió prever lo que finalmente ocurrió. Recordemos que el hasta ahora delegado del gobierno en Ceuta ha estado muy señalado en torno a los avisos que se dieron o no antes de esa entrada masiva.
18: Hora 14. Las noticias de la una.
19: 1:05, como digo ahora mismo, la noticia está a las puertas del Hospital Gregorio Marañón, donde están compareciendo diferentes portavoces de la izquierda del PSOE. Lo está haciendo, por ejemplo, Mónica García, la ministra de Sanidad.
24: El caso de Mari Carmen ha sido un punto de inflexión en el que tenemos un país que tenemos que decidir si está con la especulación o está con las familias, está con las Mari Cármenes, y desde el gobierno vamos a presionar, desde la parte de la coalición del gobierno vamos a presionar para que el Real Decreto Mari Carmen se lleve íntegro y que incluya
19: comparecencias de estos portavoces por separado, pero una foto conjunta en la que todos estos portavoces, miembros de ese espacio, la izquierda del PSOE, han mostrado una foto de Mari Carmen en las escalinatas precisamente de ese hospital público del Gregorio Marañón de Madrid. Y más cosas hasta ahora. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno pone nuevas reglas para la FP privada. Ya conocemos el contenido completo del nuevo Real Decreto que va a regular estos centros y que supondrá la desaparición de la FP online 100%, como hemos avanzado esta mañana en la SER. Se establece, Laura Gutiérrez, una larga lista de requisitos para garantizar la calidad de estas enseñanzas.
26: Sí, los centros de FP privados tendrán que tener una propuesta de oferta docente suficiente y estable y una relación de empresas y organismos con los que ya tengan acuerdos para las prácticas de los alumnos. Se fijan ratios por primera vez para la FP online, un máximo de 50 alumnos por clase, de 25 en la modalidad presencial, y se acaba con el 100% virtual porque las enseñanzas a distancia tendrán que cumplir una horquilla de clases presenciales de entre el 15 y el 39%. Milagros Tolón, ministra.
27: Lo que hacemos es excluir a los que vienen, de alguna forma, a no beneficiar a los alumnos. En algunas comunidades autónomas hay muchos fondos que lo que vienen es a dar clases sin ningún tipo de calidad para económicamente lucrarse.
26: Cada 4 años se revisarán todos los requisitos. Si no se cumple, conllevará la revocación de la autorización para impartir FP.
25: Además, en Suecia, los partidos de izquierda no han conseguido formar gobierno pese a la victoria en las elecciones y la papeleta pasa ahora a la derecha y a la extrema derecha, Antonio Martín.
4: Sí, a pesar de la victoria de los socialdemócratas en esas elecciones en Suecia, se reavivan las esperanzas de la derecha y la extrema derecha para gobernar en el país. Y todo por este anuncio que ha hecho a primera hora la candidata socialista Magdalena Andersson. Explica aquí que renuncia al encargo de formar gobierno porque el partido de la izquierda, el equivalente de Podemos en Suecia, ha decidido apoyar que sea un conservador quien presida el Parlamento Nacional, votación que, por cierto, se está celebrando ahora a puerta cerrada. Una ruptura que revoluciona de nuevo el panorama de posibles pactos. El primer ministro en funciones, conservador, que había anunciado su dimisión, dice estar dispuesto ahora a formar gobierno de nuevo y no tendría problema en hablar con la extrema derecha para ello.
5: A 1:08, regresamos en este punto de hora 14 de nuevo a las puertas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí sigue compareciendo la ministra de Sanidad, lo están haciendo otros portavoces de la izquierda del PSOE, Josué Coello, ¿qué están diciendo?
6: Es en todo caso la ministra de Sanidad, Mónica García, que es la representante que está hablando en esta comparecencia en nombre de Sumar. Está pidiendo al PSOE ambición a la hora de aprobar este decreto. Está hablando de la prohibición de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad. También legisla contra los fondos buitre. Como te decía, es el momento de Mónica García. Irán pasando por ese canutazo diferentes portavoces de otros grupos de izquierda. Por ejemplo, desde mi posición puedo ver a Mikel Otero de Bildu, a Tito Morano de Podemos. También está Alberto Ibáñez de Compromís Sumar. Como te decía también la ministra Sira Rego, está Mónica García. En fin, es una foto, Casal, bastante potente justo en un momento en el que, además de la situación de la vivienda, se habla mucho de esa unidad de la izquierda. Pues bien, parece que tanto el sindicato de inquilinas como el contexto actual de la vivienda está permitiendo, al menos durante esta mañana, tener una foto completa de esta izquierda, al menos actuando conjuntamente para exigir al PSOE mayor ambición a la hora de aprobar este decreto de vivienda.
5: Bueno, pues seguimos pendientes de las palabras de esos portavoces que vamos a resumir a partir de las 2 en tiempo de hora 14. Nos queda el de Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, Casal, buenas tardes. Y nos vamos en primer lugar a Valencia porque está a punto de empezar la presentación de Javier Aguirre como nuevo técnico del equipo valencianista. Hola, Chimo Masmano.
8: Hola, Sonia, buenas tardes desde la sala de prensa de Mestalla, abarrotada, gran expectación, no se merece menos el nuevo entrenador del Valencia que desde que llegó ha enchufado a todos, a jugadores, a prensa, en torno a Javier Aguirre. Después de 4 sesiones de entrenamientos ya, hoy llega su puesta de largo como entrenador, el hombre que debe obrar el milagro de salvar al Valencia en su nueva casa.
7: Gracias, Chimo. Por lo demás, la selección ha entrenado en Las Rozas, ya con Lenormand en la concentración. A las 6 viaje a Sevilla para el partido mañana contra Croacia en el Sánchez Pizjuán en la Liga de las Naciones. Hoy se juegan el Bélgica-Francia y el Turquía-Italia, los dos a las 9:45. Y antes, a las 3:30, la sub-20 femenina va a ser homenajeada en Las Rozas tras ganar el segundo mundial de la categoría.
5: Pues con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
18: Hora 14, en la SER.
0: I 10 minuts. Escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dilluns 28 de setembre de 2026. Avui hem començat el nostre programa sentint la veu de Marc Pellicer. Xerrava del seu llibre sobre els corsaris que presentarà properament a la Biblioteca de la Fundació Rubió. Un llibre que ha exhaurit totes les còpies que ha fet, el que mostra l'èxit que ha tingut. I hem estat xerrant del que és aquesta història i feina que l'ha duit un poc a recopilar doncs més de 600 pàgines entorn a aquest passatge de la història de Menorca. I hem pogut sentir també en Sebastián Stich de el grup d'hotels Vestige a Menorca. Ha estat explicant i xerrant un poc del que ha estat com han rebut el Premi o Distinció de la Clau Michelin, i hem xerrat de com és els seus hotels, també el que ha rebut concretament aquesta distinció, del present i futur a nivell de tema turisme, sempre molt interessant. Ara fem una pausa i seguim. De seguida comencem la nostra tertúlia.
9: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? Hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
10: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Molt. Només a Multiòptiques.
11: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
12: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
13: Serveis Socials Balears, empresa menorquina especialitzada en l'atenció a les persones. Fa més de 20 anys que cuidam i acompanyam els nostres majors, amb serveis a tots els municipis de Menorca. Vine a conèixer-nos al centre de dia Elena Maseras, al web serveissocialsbalears.com o telefona al 971 35 93 93. Serveis Socials Balears, t'escoltam, t'orientam i t'ajudam.
14: Aquest divendres 2 d'octubre arranca la Fira Outlet de Ciutadella a la sala polivalent del Canal Salat. Aprofita els grans descomptes per aconseguir el jersei, les sabates o els joguets que necessites al millor preu. T'esperam del 2 al 4 d'octubre a la sala polivalent del Canal Salat. Roba, calçat i molt més, amb zona infantil per als més petits de la casa. Organitza l'Associació de Comerciants de Menorca amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, el Consell Insular i Pime Menorca.
15: Aquesta tardor, visita Hauser & Wirth Menorca, a l'Illa del Rei, i descobreix l'exposició col·lectiva Directionless, organitzada per Rashid Johnson. Prova la carta del restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, que inclou tallers per a totes les edats i música en directe. Visita'ns de dimecres a diumenge fins al 25 d'octubre. Més informació i reserves a menorca.hauserwirth.com.
0: I 14 minuts ja. Obrim la nostra tertúlia per obrir boca d'aquest dilluns 28 de setembre. La setmana passada, se'n recordaran, vam estar plantejant com algunes persones havien dibuixat damunt una fulla, un paper, la Menorca, la que pensaven que podríem anar o cap a on podríem anar. En aquest mateix setmana hem vist al diari Menorca un article de Jaume Verdaguer que havia expressat que estava per fer un nou partit polític. Realment no té intenció de fer un partit polític, però sí que ho deia per cridar l'atenció un poc entorn a que hi ha una sèrie de qüestions, i així ens ho va explicar el nostre programa, que li preocupaven molt seriosament respecte a la manca de capacitat política en els grans temes. I això és el que, en definitiva, volem mirar de dur i de compartir ara en el nostre temps de ràdio que compartim amb Antonio Casero. Antonio, bon dia, bons
16: dies. Hola, bon dia.
0: També és amb nosaltres en José Seguí, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: També ens acompanya en Antoni Salvador. Antoni, bon dia.
17: Hola, què tal? Bon dia a tots.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. És un exercici que es repeteix, no? Vull dir, el de voler pensar a veure què és el millor que podríem mirar de tenir per al futur d'una illa com la nostra. Però també torna a redundar amb un tema que em sembla força interessant, que és a veure si sabem cap a on volem anar o tenim una possible fórmula, però creiem que no s'acaba d'encaixar en el tempo de les legislatures de 4 anys. Hi ha una necessitat d'aconseguir un consens real. De fet, aquests dies hem pogut veure el Consell Insular de Menorca ha posat damunt de la taula una proposta específicament enfocada al futur de Menorca, allà on cerca aquest consens i proposa, diguem, fer-ho efectiu amb els estudis oportuns, amb l'obertura d'una oficina que li doni seguiment. M'agradaria saber què en pensen. No sé si arriben tard, no sé si creuen que la intenció compta o que no basta. Comencem avui, per exemple, per en Pepe, per saber a veure què diu, què opina.
28: No, a veure, jo, iniciatives de remoure el que és les iniciatives polítiques sempre me semblen positives. A partir d'aquí, que aquestes iniciatives vulguin fer algun altre partit, no crec que el problema sigui fer un altre partit. se tracta un poc de que els polítics pues, tinguin un altre tipus de sensibilitats, que els propis partits que existeixen pues, siguin capaços de connectar més amb el que és la societat, amb el que la societat vol, i en primer lloc sabre que la societat està molt queixosa de com actuen, en el sentit de que els seus discursos estan molt fora de la realitat. A Menorca fa falta un altre partit? Jo crec que no. Jo, és més, jo crec que quan va haver tot aquell moviment que al final va suposar que va haver un nou partit Ciudadanos i un altre, un nou partit Podemos, allò només va servir per donar molta més inestabilitat en el sistema polític espanyol. Jo, sincerament, som un bipartidista convençut. Això sí, els partits que formin part del bipartidisme han de ser ben controlats i ben sensibles a el que vol la societat, però no crec en que pues, un perdi les eleccions i pugui tenir el govern perquè pacta amb son pare i amb sa mare de qualsevol. No? Jo crec que això és legal perquè estàs a Constitució, però no és precisament el que li fa falta a un país. I a Menorca també? Pues el mateix, a Menorca també molta... Bueno, jo tinc la trista condició d'haver presentat-me dues vegades en el Consell Insular, haver guanyat i no haver governat, no? Bueno, pues jo no hi crec en això, però bueno, la democràcia tal com la tenim establerta a Espanya és així, però si el que feim és que cada vegada el sistema democràtic faci que estigui més atomitzat l'oferta política, pues això no li dona estabilitat a un país, no li dona governabilitat, no li dona una resolució efectiva dels problemes, perquè cada vegada és més difícil resoldre un problema si no hi ha una certa unitat d'actuació, un consensos, unes coses bàsiques que el bipartidisme ben entès sí que permetia i sí que ho han viscut en aquest país. Després... en concret aquest article, pues, bueno, és moltes vegades, i en Jaume Verdaguer me sembla una persona considerable, però totes aquestes propostes me criden l'atenció en una cosa, pensen poc en l'economia, en el que pensen és en limitar les coses o en demanar s'hauria de fer, però no què s'hauria de fer perquè l'economia funcionés i a la vegada mos donés després les possibilitats necessàries per fer tot aquest tipus d'iniciatives. No començar mai la casa per els fonaments. Sempre la volem començar per el sostre i crec que mos equivoquem.
0: Sí, Toni Salvador.
1: Bueno, jo en primer lloc vaig llegir l'article aquest. Aquí semblava que ja estava en funcionament aquest nou partit, semblava que el volia crear. Jo no vaig escoltar la teua entrevista on dius que no té intenció de fer-ho, però el cert és que l'article, tot el que deia ho diuen tots, tot el que deia no hi havia cap diferència en el que diuen tant el Partit Socialista com el Partit Popular, com el que sigui, un grapat de bones intencions, però que, com deia ara en Pepe, hauríem de fer, però no es diu com ni es diu res. Jo crec que el problema que tenim... O sigui, jo, clar, jo el problema el veig des de diferents òptiques. Jo som municipalista, o sigui, jo el veig des del punt de vista de l'Ajuntament, dels ajuntaments. Un altre ho veu des del punt de vista global del Consell Insular a nivell de Menorca i un altre ho veu a nivell global de les Balears. Jo crec que en aquests moments, diríem, tota una sèrie de coses no s'estan posant a nivell de consens. No hi ha una voluntat clara de consensuar les coses. Consensuar les coses vol dir que davant dues posicions polítiques hi ha d'haver certes cessions per arribar a un acord. Si no hi ha aquestes cessions, l'acord no és possible. I actualment la política, sobretot espanyola, ho ha dut tot a un nivell de confrontació d'insults i de coses que no se veien fa uns quants anys. Uns quants anys hi havia posicions polítiques, vull dir, es debatien en els plans dels ajuntaments, del Consell, etc, però després la gent s'anava a fer una cervesa tranquil·lament perquè, en el fons, diríem, hi havia molt bona relació personal. Actualment això no és així. I jo crec que una de les coses que jo m'afecta més és la poca sensibilitat que veig en els ajuntaments, en el Consell, etc, de les coses simples. O sigui, no veig una sensibilitat dels polítics envers el que el ciutadà demana. El ciutadà demana moltes coses, veu molt de defectes i veu que ningú s'hi posa remei. I aquesta poca sensibilitat, jo, si ratlles en polítics, la fan pagant els funcionaris. Te diuen, és que els funcionaris mos protegen.

0: s'assembla a Silla Gran, que és de Mallorca, i també perquè atracaró a la gent d'aquí és molt important de cara a que no tinguem aquella excusa de dir «ai, això no arriba, jo això no ho sabia».
1: Les inscripcions per aquest congrés, que eren gratuïtes, es van ja completar fa uns dies. Arribem al punt gairebé de les 2:25, és moment ja pels esports.
2: El bàsquet Menorca de caure per un sol punt en el seu debut a la Lliga de Primera Federació en perdre per 69-68 a la pista de la Lega Cantàbria. Va ser un match marcat per les absències a les files menorquinistes, a les ja sabudes de Jerónimo Rubio, J.J. Slaughter. Se li va sumar la de Sasha Svetkovic per acabar-ho de dubar. Al primer temps es va lesionar també Noah Haaland. Aquestes baixes es van cobrir amb un recent arribat Hansel Atencia, el joveníssim Manu García i un repescat Golden Dike, que va actuar en fitxa de l'Alcázar com a club filial, davant un Cantàbria amb tots els seus efectius. Malgrat aquesta gran diferència, els illencs no van perdre mai la cara a un partit que es va resoldre cara o creu als instants finals. Acabat el maig, Zamora destacava la lluita dels seus homes malgrat les baixes dels puntals del perímetre menorquinista.
3: Tenemos muchas ganas de ir creciendo con el paso de las semanas. Sabemos que tenemos que tener paciencia a que vuelva Sasa, a resolver el tema de Jerónimo, a que venga Slaughter, a que se recupere Noah del percance que ha tenido hoy. Bueno, son tres bajas muy sensibles en el perímetro, de probablemente los tres jugadores con más peso del proyecto, como lo hemos construido.
2: Jaume Florit i Victoria Benavides són els nous campions de Balears de triatló després d'imposar-se aquest diumenge al Half RTM Menorca, disputat a Fornells, que servia per coronar els reis autonòmics. En la distància short, els vencedors van ser Miquel Àngel Salom i Maria Esbert. Val a dir que enguany la prova va tenir un rècord de participació amb 850 inscrits degut a que era campionat de Balears. Encara parlant de triatló, el menorquí Nil Riudavets va aconseguir la plata mundial en categoria PTS4 als campionats disputats a Pontevedra aquest cap de setmana. Dissabte va viure com els nord-americans Ernesto Rodríguez i Taylor Schuermann es van proclamar campions del món de vela classe Snipe després de les regates disputades a Aigües de Maó. Els primers esportistes locals a la classificació van ser Jordi Triay i Lluís Mas, al lloc 15. L'organització del Mundial per part del Club Marítimo Mahón, on han participat 88 equips de 21 països diferents, ha rebut elogis unànimes dels participants. I pel que fa al futbol, tercera federació, el Mercadal va arrencar un valós empat a 1 al camp del Santanyí gràcies a un gol de Sergio Martínez al minut 90 de penalti. Era el 0-1, que semblava que donaria els 3 punts als de Lluís Vidal, però en el descompte l'equip mallorquí va igualar 1. Millor sort va tenir el Mitjor, que va sumar el primer triomf de la temporada en derrotar el Binissalem per 1-0 gràcies a un gol de Karim al minut 70. Encara en futbol, avui de capvespre, la Federació de Futbol de les Illes Balears celebra els seus 100 anys amb un acte als cinemes Ocimax de Mo. El president de la Federació, Jordi Urrac, explica els reptes de futur que afronta aquest espai a Menorca.
4: El fútbol por sí, Luis, el fútbol por sí juega solo. Es decir, el fútbol masculino, en este caso, por ejemplo, es un deporte que no tienes que hacer prácticamente nada para ir aumentando licencias. Pero es verdad que el fútbol femenino o el fútbol sala merecen un reconocimiento especial y una forma de trabajar distinta. Por lo tanto, en eso creo que es el reto del fútbol, que Menorca, en este caso, llegue a tener ligas consolidadas de fútbol femenino y de fútbol sala. Es un reto que no conseguiremos a corto plazo, pero sí que es un trabajo que tenemos que hacer a corto y largo plazo para que la isla también sea referente en fútbol femenino y en fútbol sala.
2: I acabam amb vòlei femení. La Barca ha tingut un doble enfrontament amistós a Ciutadella contra l'equip italià del Padova. Dissabte les illenques es van imposar en un partit molt equilibrat al tie-break per 3-2. Diumenge la victòria va ser més clara per 3-0. L'equip es pot centrar ja en l'inici de la Lliga, que serà el proper cap de setmana.
5: Este otoño, Menorca se disfruta de otra manera. Los últimos días de temporada llegan a RTM Audax y RTM Carlos con hasta un 20% de descuento. Vive nuestros Slow Days y disfruta del otoño a tu ritmo. Reserva con el código SLOWDAYS26 en rtmhotels.com.

0: Y disputará el Rafa Nadal Academy Slam, la exhibición de dobles que se celebrará el próximo sábado 3 de octubre en la Rafa Nadal Academy de Mallorca, de Manacor. La cita se enmarca en la conmemoración del décimo aniversario del centro deportivo y reunirá a algunos de los grandes leyendas del tenis mundial. En ciclismo, destacar que el estadounidense Brandon McNally se proclamó campeón del mundo en la prueba en ruta élite masculina del Mundial de Ciclismo en Montreal, en una durísima carrera de 273 kilómetros en la que el mallorquín Enric Mas se vio obligado a abandonar a mitad de prueba. Son las 3:26, vamos a hacer una pausa, enseguida presentamos a nuestros tertulianos y analizamos lo que fue la derrota del Real Mallorca en Liga.
1: Ser Deportivos Baleares, con Pedro Morlá y Alberto Hernando.
2: 95.7.
3: Del 24 de setembre al 18 d'octubre arriba la 8a edició del Menorca Dog Fest. Documental, cinema i creació a diferents espais de l'illa. Tota la programació al menorcadogfest.com.
4: Se constituirá la mesa de negociadora y en los próximos meses...
5: Y nosotros como asociación lo que hicimos es llegar a un acuerdo con AENA.
6: Si quieres enterarte de todas las noticias más importantes de Baleares, en 5 minutos, escucha
7: Hora 25 Baleares.
6: A las 8:25 de la tarde con Chus Navarro.
8: Justo un día antes de celebrarse esa primera mesa para...
6: Un detallado y resumido informativo al final del día para que tengas la información más actualizada de nuestra comunidad. Hora 25 Baleares.
9: L'espai gastronòmic de Ràdio Menorca és exquisit a Menorca. Un indret amb la taula ben parada, el lloc de trobada dels productes de Silla, de les receptes, dels cuiners, tota una font de propostes. Coneix les novetats i els bons plats de la nostra cuina. Ja et pot servir i que aprofiti. Cada dimarts, a partir de 1:30, al Hoy por Hoy Menorca. I quan tu vulguis, al podcast de radiomenorca.com.
10: Píndoles d'història de Menorca amb Amador Marí.
11: Els dimarts, entre 1:00 i 2:00, a l'Hoy por Hoy Menorca.
10: Coneix la riquesa de detalls que ha vist la nostra illa, la seva gent al llarg dels temps.
11: I després també el podcast a radiomenorca.com.
12: Ser consumidores. Lo que pasa en Menorca se queda en Menorca. Compra del comercio local. Ayuda a la economía local. Los comercios y establecimientos de la isla son cercanos, directos, te escuchan y atienden tus dudas. Te asesoran. Cada martes a mediodía, en Hoy por Hoy Menorca, conocemos, analizamos y compartimos cómo es el comercio de Menorca en Ser Consumidores.
13: Emergència climàtica, felicitat sostenible. Anton Soler és un avi preocupat pel que deixarà les futures generacions, però s'engresca amb els convidats que du cada dimecres a 1:20 a l'Hoy por Hoy Menorca.
14: Sí, vull dir que el canvi climàtic que existeix ja és una realitat. Ja sé que hi ha gent que el vol negar, suposo que per por és més fàcil negar-lo que afrontar-lo. Però
15: jo crec que més que salvar el planeta, perquè el planeta segurament no necessita que el salvem, perquè quan li interessi el planeta... es salvarà. Més que res, això va de salvar-nos a nosaltres i la nostra qualitat.
14: Cadascú, sinó que tots plegats tenim que fer aquesta incidència política per canviar l'entorn, perquè el convenient socialment, el convenient per al món, sigui també el més fàcil individual.
13: Persones que ens ajuden a comprendre el problema del canvi climàtic i que estan fent coses des de Menorca.